0: Notícies Comunitat Valenciana.
1: Bona vesprada. A les 12 del migdia, el president de la Generalitat té previst presentar públicament els pressupostos per a 2026 que ha aprovat avui el ple del Consell. Són els primers de Juan Fran Pérez Llorca com a president i després de l'acord aconseguit entre Partit Popular i Vox, i on, entre altres mesures acordades, s'inclou la prioritat nacional. Es contem també que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer ha augmentat la seguretat dels nuclis urbans enfront a possibles inundacions del riu Magre amb obres d'emergència en 4 municipis, concretament en Carlet, l'Alcúdia, Guadassuari i Algemesí, a la comarca de la Ribera Alta. Els treballs també responen a l'objectiu de recuperar la capacitat hidràulica del riu després de la dana. La intervenció compta amb un pressupost de 15 milions d'euros. En pàgina de successos, agents de la Guàrdia Civil han rescatat a una dona d'un incendi en un habitatge de Gandia, a la província de València, en adonar-se del fum procedent d'un edifici situat a escassos metres de l'aquartelament. La dona va tractar d'obrir la porta en diverses ocasions sense èxit degut a la desorientació que patia. Els agents van accedir a l'interior de l'habitatge i la van evacuar quan ja respirava amb dificultat. També la Guàrdia Civil de Castelló ha desmantellat dos importants plantacions de cultius interiors de marihuana situats en les localitats de Benicarló i Torreblanca, en una nau industrial i un xalet, en el marc de dos operacions desenvolupades contra el tràfic de drogues. Com a resultat d'aquestes dues actuacions s'ha detingut a dues persones i s'han intervingut més de 1.300 plantes d'esta droga. I la Policia Nacional ha detingut a una dona de 62 anys per subministrar també substàncies estupefaents en el seu propi domicili de Paterna.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: Onda Cero Gandia, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandia.com. Más de uno con Jessica Cánovas.

0: Nos vamos a desplazar hasta Oliva para hablar de Luna Dorada, que al parecer ha sido todo un éxito que tuvo lugar este pasado fin de semana. Para hablar sobre todo ello, tenemos al concejal de Turismo y Playas, a Salva Llopis. Salva, benvingut, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies, Jessica, i Onda Cero, per cridar i deixar-me donar la valoració.
0: Bueno, Salva, va costar, va arribar, i ara resulta que ha sigut tot un èxit.
1: Sí, ara ja puc estar relaxat. Mira que ho parlàvem dies abans, Jessica, que estàvem a l'expectació, perquè tot el que al final realitzes per primera vegada no saps quin resultat va tindre. La veritat que teníem molta esperança, perquè havia sigut un treball molt ardu i havíem estat damunt de l'event, havíem donat tota la promoció que vam poder donar. I clar, i el contaré una xicoteta anècdota. Este regidor que vos parla, que va organitzar este festival, a les 6 de la vesprada, una hora abans, encara estàvem en la platja, junt a la policia local, pues, col·locant tanques, senyalitzacions, i a les 6 de la vesprada, Jessica, no n'hi havia ningú, ni un vehicle aparcat. I jo dic, si sou ben estar les senyals de tràfic, no n'hi ha res. I em va agarrar un mal de panxa que vaig dir, hem fallat, però clar, em vaig anar a casa, em vaig dutxar i ja quan vaig baixar a les 7 de la vesprada al festival ja vaig veure que em va costar un poc aparcar. Ja vaig veure vehicles, persones, en grups de persones que anaven cap al festival, uns en gorros tots iguals, en camises que s'havien col·locat, és a dir, coses que les persones pues, fan per anar a aquest tipus de festivals. Pues ja em vaig relaxar, Jessica, ja em vaig relaxar. I conforme anava a acabar la nit, pues encara millor, perquè anava venint més gent. Una volta ja se'n va el sol, estàs en uns horaris més nocturns, els grups també, pues, cada grup pues, aporta els seus seguidors, i clar, quan la policia ja per la nit em diu, Salva, tenim comptabilitzats 2.500 persones, dic, un èxit. La veritat que sí.
0: Que bé, m'alegre molt, Salva, perquè com dèiem, va costar portar endavant aquest projecte que ja ho teniu en ment des de fa uns anys i la veritat que ja ha sigut possible i veure també que ha tingut aquesta bonica acollida, sense dubte jo penso que orgull. A banda, també ho compartisc amb tu perquè també va ser recordar la joventut de moltes persones majors, no? Com els artistes tipus David Civera, no? Que va estar també David de María, El Arrebato, no? Són artistes clàssics, no? De tota la vida, i jo pense que també hi ha hagut molta melancolia que ha sigut la que ha fet que la gent es moga per a gaudir del gran ambient, i és que a banda també el temps va acompanyar aquest cap de setmana.
1: Sí, el temps va ser espectacular, i el que estàs dient dels artistes, nosaltres és el que preteníem, nosaltres volíem un turista i un visitant deixa índole, és a dir, que vingueren els seus fills a disfrutar dels caps de setmana, dels dies, i així ens ho han traslladat els empresaris del sector hostaler i hoteler. Entonces, jo entenc que n'hi haguen, sempre ho he dit, diversos, bueno, les persones tinguin diversos aficionats o protagonistes de diferents artistes, però nosaltres hem que triar uns artistes per a rebre el que hem rebut. Jo tinc clar que en aquesta parcel·la, si l'obri sencera, pues a millor pot ser un festival de 5 o 6 mil persones, no més tampoc, no tenim capacitat tampoc per a més, però ho haguem pogut fer i a millor inclús més econòmic que s'haurien costat, però no volíem això, nosaltres no volíem un visitant que vinguera en les tendetes de campanya i que pues, no fera els gastos que nosaltres teníem perquè els nostres negocis. I quan t'entres i el veus, el que tu ben molt bé has dit, Jessica, gent pues, d'unes edats de 30 cap a 55 anys, i n'hi havia, és veritat, que sempre hi havia grups de persones de 20 i pico, i això també m'alegra, perquè això vol dir que inclús aquests artistes pues, tenen els seus seguidors jovens, i clar, tot era, vam entrar, ens van donar l'enhorabona, que ja volen això que com a mínim una vegada a l'any, que ja era hora que, pues, que algú decidira portar artistes a la nostra ciutat. I no sols, que també estava el poder d'haver realitzat este festival sols un dia o sols portar un cantant, potser també inclús ha de ser més econòmic, però no era el festival que volíem. El festival que volíem és el que s'ha realitzat, que eren dos dies, hi ha hagut moviment durant aquests dies. Jo el dilluns, no el dimarts, perdó, vaig estar en el mercat municipal i per exemple, el pescater dir-me, Salva, el dissabte és que així hi havia gent que jo en la vida havia vist i estava en el mercat. I pues, això vol dir que la gent s'ha mogut i la gent ha participat dels nostres negocis, per supost. I entonces, clar, és veritat que tinc que agrair que el gran despliegue que va fer la Guàrdia Civil, la Policia Local i Protecció Civil, i no van tindre que lamentar cap incidència, no va haver cap accident de tràfic, cap baralla en el festival. La gent era una gent que venia a disfrutar d'ells, a disfrutar dels cantants, que també tinc que dir que eren molt oberts, participaven molt en el públic. I també contaré, Jessica, que va estar molt graciós quan King Africa, per exemple, pregunta quantos vecinos són d'Oliva? I la gent va alçar el braç, per supost, és que som d'Oliva. Però quan diu, i quanta gent viene de fora que són... Bueno, no han tenit que ir el visitant i el turista. Pues jo quan vaig veure la quantitat de mans alçades allí, dic, ostres, és que això ho ha organitzat turisme. Ho ha organitzat turisme. I hem aconseguit que el turisme pues, hagi complit en el que volíem, i és que tinguérem una promoció de la nostra ciutat i que això, aquest festival, era un punt més per a aquesta promoció i que al final redundava directament en la visita de tots aquests turistes que han vingut de fora a deixar-se els seus diners a la nostra ciutat.
0: La pregunta era, Salva, i més o menys la resposta. Entenem que després de l'èxit, no? Perquè tot ha fluït, com has dit, no hi ha hagut que lamentar cap incident, sinó que tot ha transcorregut amb normalitat després de l'èxit també de l'acollida que ha tingut, com tu deies, de vora 2.500 persones, no?, les que han format part d'aquesta nova edició, més els artistes, no?, que deien que són històrics de la música pop que ens ha acompanyat en tota la vida, doncs entenem que des de la regidoria de turisme doncs bueno, ja s'estarà donant voltes a aquesta segona edició d'aquest festival de Duna Dorada.
1: Sí, i bueno, abans de continuar, 2.500, que sigui el divendres, és que el dissabte van tindre pleno, van dir...
0: Que meravella!
1: Ocupació total, ja no podien entrar més persones de les que hi havia, és a dir, teníem tople, és a dir, el tople crec que eren 2.900 persones, doncs 2.900, saps, perquè estava tot comptabilitzat, estava tot controlat, hi havia molta seguretat també privada per a complir en totes les normatives i de més, i ho van fer, però sí, el meu departament... També quan ens vam veure el dilluns, de veritat que es faltava no res per plorar, perquè, ja ho has dit al principi, ha costat molt, era la primera vegada que es feia, hi havia que haver molts informes, fiscalitzacions i clar, normatives que complir, i tot això ens ha fet pues, gastar un temps que potser pues, no anem sobre d'ell, però al final quan veus el resultat dius pues, tot aquest esforç ha valgut la pena. I ara, clar, toca sentar-nos per dir què fem. Nosaltres està clar que quan fem aquest tipus de festival la nostra idea és fer-lo de continu, és a dir, que n'hi hagi una durada 2, una durada 3, per què no? Mentre la gent responga, per què no fer-ho? Però ara mateixa pues, també n'hi ha una organització, una empresa organitzadora que hem de sentar-nos en ells, a veure si els seus números els ha quadrat, veure també en els informes que tenim des departaments d'activitats i de turisme quines molèsties hem pogut crear, si el tema d'aparcament ha anat bé. Jo almenys el que vaig veure allí, sí, jo ho veig, però almenys hem d'agarrar dades oficials en documentació i sentar-nos ara que tenim temps i valorar-ho. Jo, la veritat, amics veïns d'allí, de la zona de mateixa enfronta, quan em van veure entrar, Cota, perquè no em diuen Sala, em diuen Cota, ell diu Cota, gràcies, perquè nosaltres, mira, vivim ahir. I ens llavaven els apartaments d'enfront, diuen, i ara ara perquè nosaltres volem moviment, nosaltres volem aquest tipus d'events, no sé què, doncs, mira, moltes gràcies. I després ves, potser no n'hi havia massa, és una època que encara no n'hi ha massa gent en la zona, però els quatre apartaments que n'hi havia oberts, doncs, alguns es ves doncs, fent la ola i i reunir-se amb els amics que havien anat allà a sopar amb els amics i estaven disfrutant del concert, si no a primera línia, però a millor d'un lloc privilegiat, de que és un apartament a certa altura que ho veuen tot. Així que jo crec que molèsties mínimes, el divendres mateix a la 1:40 ja estaven arreplegant, arrematant, i el dissabte que teníem fins a les 3, doncs també abans s'havia finalitzat tot i res, no, tampoc és el que sempre diem, eren uns cantants que la seva música no és res molesta ni res, a millor n'hi ha grups que tenen els seus seguidors i que haveren omplit més, però a lo millor haveren creat molt més soroll o alguna molèstia per el tipus de música que era. Però l'escoltar a ella bailar sola, David Civera, aquí en Àfrica, El Arrebato, Andy, jo què sé, era música molt, molt xula. I on queda en la cara perquè de tota aquesta gent que va participar, perquè al final jo entro i sóc un només, jo vaig en la pulsereta i com tots i em quedé per allà enmig. I molts, clar, sobretot des de fora, ells no saben qui sóc jo ni qui he sigut l'organitzador. Mm. I jo passejava per allà i veure aquesta cara d'alegria, fent palmes, votant, ostres, a mi això, després d'eixir i veure tots els comerços, els locals, els restaurants, que tenien que doblar les taules, doncs encara més alegria, per supost.
0: Sens dubte que sí, Salva, i com dèiem, aquest cap de setmana ja s'ha respirat eixe ambient. Molts dels veïns i veïnes del poble d'Oliva hauran baixat ja a la platja i pel que veiem ja hi ha turistes. Entenem que tot apunta a les platges d'Oliva.
1: Sí, ho tenim tot a punt, Jessica, tot. Tot a punt. El primer cap de setmana ja de juny ja tindrem, en cas de temporada baixa, de bany, no és l'alta, sí, però ja tindrem el reforç de l'equip de salvament i socorrisme, que ja ho tenim tot preparat per a que comencen, i l'equip de neteja ara mateixa pues, també està preparat i està treballant, que les nostres platges, encara que tenim un servei de tot l'any, pues, ara mateixa ja en juny ja s'augmenta la plantilla i això el que produirà és que la platja pues, estigui en millors condicions. La gent que Oliva, que saps que és molt acollidora, ho tenim tot preparat per a rebre aquests visitants, aquests turistes, i que els nostres veïns, per supost, també disfruten de les nostres platges. O sigui que aquest estiu, sí, serà mogudet, de totes maneres, ja t'anunciarem en uns pocs dies, ja farem una roda de premsa, perquè el Departament de Turisme continua tenint sorpreses per anunciar i per realitzar. I són novetats també que no s'havien fet mai. No estem parlant de concerts, que la gent...
0: Anava a preguntar, t'anava a dir, si anem a tindre més concerts, més activitats d'aquest tipus...
1: Que els veïns no s'alarmen, però n'hi ha de novetats d'aquest tipus, d'aquest índole, però que seran molt interessants i també recau directament en benefici també d'aquest visitant i turista que vinga a la nostra ciutat. Ja vos informarem i si fa falta fer una roda de premsa o entrevista... Mm. Perquè estem preparant-ho i en uns pocs dies podem llançar-ho. També dir que el PSTD, Jessica, d'aquests 2,4 milions que provenen d'una subvenció turística, encara que hi havia molts departaments involucrats, contratació, inclús policia local, activitats, urbanisme, ja podem confirmar que no va tornar-se ni un euro d'aquesta subvenció, anem a gastar-la tota en temps i forma, tenim fins al últim dia de juny i bé, totes les últimes reunions que estem tenint els departaments, arribem a temps en tots els contractes meus que estem realitzant, que són més ràpids, i almenys avui ja puc dir que ese dubte que hi havia, que potser podien tornar uns 400.000 euros per falta de poder gastar-ho, ja dic que no va anul·lar-se ni va retornar-se ni un euro d'aquesta subvenció. L'hem gastada tota durant aquests anys, ha sigut també un treball molt intens i que ha estat involucrat en molts departaments, però és una realitat, ja és una realitat, i ara mateix ja vam anunciar les passarel·les noves, que són magnífiques, espectaculars, i han sigut totes subvencionades.
0: Mm-hmm. Pues Salva, amb moltíssimes ganes de conèixer, com dèiem, aquestes novetats que presentareu en breu, perquè és senyal de que li esteu donant vida també a un espai com és la platja, sobretot donar-li eixe oci també que requereix, no? No només per als turistes, sinó sobretot també per als veïns i veïnes d'Oliva, no? Que hem vist que t'agraeixen també aquest tipus d'iniciatives, com per exemple el festival. Abans de posar el punt final a l'entrevista, també m'agradaria parlar, dèiem que juny arriba la temporada turística i tenim també moltes activitats gastronòmiques, com aquest concurs dels arrossos, no? Que és en un parell de setmanes.
1: Sí, això també és una de les novetats que tenim preparats. Hem treballat molt conjuntament en GastroOliva, amb el seu president, en Mario Gordiu, i és una realitat. L'únic que aprofité per anunciar, Jessica, per anunciar que aquest espai que havíem visualitzat i que estava també, estàvem molt il·lusionats, i era fer-ho en la plaça de la mitja galta de la platja, van rebre aquesta mateixa setmana la denegació per part de Costes de poder realitzar un event en aquell lloc. Jo no puc compartir-ho ni entendre-ho, però al fi i al cap cada un té les seves competències. Aquesta competència prové de demarcació de Costes, del Ministeri, i no es va deixar. Això hem tingut que ràpidament buscar un altre lloc, canviar-ho, la nova ubicació es realitzarà el dia 8 de juny en el parc de l'estació.
0: Val.
1: De vesprada a nit, a partir de les 6 ja estarà tot preparat allí, 6, a les 7, a les 8 ja comença, als 9 serà com tipus inauguració i la gent podrà participar a partir d'aixes hores. Entonces, anunciar que tot continua igual, els mateixos participants, la mateixa il·lusió, GastroOliva preparant-ho tot, turisme donant suport, sobretot econòmic també, clar, i disfrutarem, gaudirem també d'una novetat damunt gastronòmica, ja que turisme aposta molt per la gastronomia local, pues este serà un event més i serà espectacular. Estem ultimant-ho tot, la policia ja està participant també per el tema de la mobilitat, de l'event, els equips de la neteja també, és a dir, tots els electricistes de l'Ajuntament, la Brigada, tots estem treballant conjuntament per a que aquest dia sigui un èxit. I la veritat que és que jo, com tot el que agarra Mario, ho fa amb tanta il·lusió i amb tant de treball que sé que no para, jo també, no sé si em donarà més faena el festival o l'event del concurs d'arrossos creatius, perquè el festival tenia alguns veïns, això, però és que ara tinc a Mario tots els dies en aquest concurs d'arrossos creatius, que al vegades pues, t'ho agraïs, no? Perquè això vol dir que estan compromesos i que tenen ganes de que hi escarri. I hem treballat molt bé conjuntament, i així que sols em queda que anunciar aquest concurs i a la vegada pues, convidar també a aquest visitant, a aquest turista i a aquest veí d'Oliva que vull gaudir d'un dia espectacular, d'un dia de gastronomia local, i allí es trobarà, Jessica, que tu ja ho saps, estàs convidada per a vindre i per què no, degustar aquests arrossos creatius, que jo tinc ese dubte o el pensament de dir quins arrossos van a realitzar, perquè venen... Estem parlant que venen concursants d'arreu de tota Espanya, pues dir, esta persona, este cunyet que ve del nord, que s'ha tirat tot el dia per a vindre les hores, què tindrà preparat? Pues això és el que volem solventar ese dia, saber què és el que van a cuinar-nos, saber aquests receptes espectaculars i que ja es van anunciar a GastroOliva, que, per què no, el guanyador d'aquest concurs creatiu, portar-lo a Madrid Fusion, quan Oliva Turisme pues, vaig a esta fira també per primera vegada en guany. Aquesta és una altra de les novetats que ja anirem parlant més avant conforme s'acosti la fecha d'aquesta fira gastronòmica que tenim en Madrid.
0: Sens dubte que sí, una llàstima, com deies, Salva, aquesta denegació de Costes, però anem a quedar-nos en aquesta part positiva també tan important, i és que continua endavant el parc de l'estació també, un espai emblemàtic, i estem segurs que serà tot un èxit, Salva, per moltes més accions com aquestes, perquè com tu dius, i ara que també que arriba l'estiu, no, apeteix un poquet, eixir de casa i poder gaudir també de la nostra gastronomia, no? ja no només de la gastronomia típica del Líbano, com sempre parlem, per exemple, de les pebreres fatides, no?, dels figatets, sinó també, per exemple, amb els arrossos, no?, amb aquest concurs d'arrossos creatius, no?, més enllà d'aixòs concursos també de coques. És a dir, que ara veiem que a nivell gastronòmic també se va agafant renom al municipi d'Oliva i l'únic que volem és que continuï així la marxa, Salva, perquè a nosaltres ens alegra i ara més que arriba l'estiu i que totes aquestes iniciatives gastronòmiques i turístiques, doncs bueno, apeteixen. Així que abans de posar el punt final a l'entrevista, sí que m'agradaria que convidaris als nostres oients a aquesta cita per a que no s'ho perguin o afegir alguna cosa més al respecte del que hem parlat.
1: Sí, Jessica, dia 8 de juny, vesprada nit, al parc de l'estació, convidem a tot el món a que participe d'aquest event gastronòmic que gestiona turisme i l'associació de Gastroliva. Estan tots convidats, tant el president Mario Gortiu com a Salvador Llopis com a regidor de turisme, ens encantaria que vore'ls a tots allí, que es pregunten, que degusten, que es prenguin algo fresquet, i al fi i al cap, que, com Fabi ho has dit, és un dilluns, que normalment és un dia tranquil, pues que n'hi haga moviment un dia entre setmana, pues també està molt bé que n'hi haga moviment de gent. I res, tu ho has dit, tenim molts plats típics importants en la nostra ciutat i que continuarem promocionant, però també l'arròs és un ingredient també molt nostre, l'arròs. Entonces, este event el que demostrarà és que amb aquest ingredient, pues, quines varietats de plats es poden realitzar. O sigui que estic molt content i res, seguirem treballant, seguirem creant novetats i seguirem fent, treballant i superant-nos. Això també pues, gràcies al meu departament. Tinc que donar les gràcies al departament, a les meves tècniques, informadores, turístiques i tot el que tenim allí, que estem treballant molt conjuntament i hi ha molta il·lusió.
0: Salva, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. De veres que sempre és un plaer i estem pues, molt expectants d'eixa roda de premsa o d'eixa comunicat de premsa on puguem conèixer d'eixa programació turística que també esteu ideant. No sé si insistir un poquet a veure si ens pots contar alguna cosa més o me tinc que esperar. A veure.
1: T'has d'esperar. Però donarà de sí perquè és algo molt diferent. I damunt pues, també hem utilitzat les diferents subvencions per a poder crear-ho, però ja veuràs que és algo que no s'havia fet mai, no s'havia pensat mai, i ara anem a veure-ho reflectit i és una manera de que redunda directament en el benefici de certs o de certs turistes i visitants. No és un anunci per a tot el món, però la nostra platja té cabuda per a tots. Per a tots. Entonces, ja ho veuràs, Jessica. Mira, no vull dir-te res, perquè...
0: No.
1: Vas preguntar-me molt, te'n coneixes i a fer el meu trau, i la meva tècnica em matarà.
0: Doncs pues caldrà la pena esperar per a conèixer-lo amb tota la gent i, Salva, moltíssimes gràcies de veres per haver-nos acompanyat. Com sempre, un plaer.
1: Gràcies a vosaltres, dia 1 de 0. Jessica, un abraç, un fort abraç.

0: Más de uno con Jessica Cánovas.
1: Fins el 20 de juny, viu el Marquesa Concerts 2026. El cartell que estaves esperant. Bernia, Colectivo Palamera, O Funquillo, Kiko Veneno, Romantic Timoni, La Perra Blanco, el jardí més emblemàtic de Gandia. Dos concerts gratuïts i entrades des de 10 euros. Aprofita la tarifa reduïda per a joves i pensionistes. Entrades a la plataforma Piva Ticket i abonaments presencials a la Casa de Cultura. Aquest 13 de juny, Romantic Timoni, la veu dels Smoking Souls. Marquesa Concerts, sent la cultura de prop. Departament de Cultura, Ajuntament de Gandia.

0: Más de uno con Jessica Cánovas.
1: Fins el 20 de juny, viu el Marquesa Concerts 2026. El cartell que estaves esperant. Bèrnia, Colectivo Palamera, O Funquillo, Kiko Veneno, Romantic Timoni, La Perra Blanco, el jardí més emblemàtic de Gandia. Dos concerts gratuïts i entrades des de 10 euros. Aprofita la tarifa reduïda per a joves i pensionistes. Entrades a la plataforma Piva Ticket i abonaments presencials a la Casa de Cultura. Aquest 13 de juny, Romantic Timoni, la veu dels Smoking Souls. Marquesa Concerts, sent la cultura de prop. Departament de Cultura, Ajuntament de Gandia.

0: Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: Molt bona vesprada, què tal, com estan? Són les 2:30 i arrenquem este Comunitat Valenciana en la Onda de divendres en un programa especial. Comunitat Valenciana en la Onda es trasllada fins al cor d'un dels sectors més importants per a la nostra terra. Estem al CDT de València, un espai on es formen molts professionals que fan possible que milions de persones trien cada any la Comunitat Valenciana per a disfrutar, descansar, descobrir i tornar. Avui volem parlar d'alguna cosa més que de xifres, de platges o de visitants. Avui parlem del costat humà del turisme, de com el turisme pot generar oportunitats, ocupació de qualitat, futur per als pobles menuts, inclusió, benestar i també orgull de territori, perquè la sostenibilitat no només té a veure amb el medi ambient, també té a veure amb les persones. Andrea Gut, bona vesprada.
2: Bona vesprada, companya. Sí, durant els pròxims minuts coneixerem com la Comunitat Valenciana, com el nostre territori està impulsant un model turístic més humà, més competitiu i més sostenible socialment, en un moment clau, a més, per a el sector, com tots sabem, a les portes de l'estiu del 2026. I ho farem parlant de formació, d'ocupació, de fons europeus, de reptes de futur i també d'exemples reals que ja estan transformant municipis i destinacions de tota la nostra comunitat. I per això ens acompanyaran avui el director general de Turisme de la Comunitat Valenciana, Israel Martínez. Molt bona vesprada.
3: Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. I també tindrem el responsable de Fons Europeus, MRR, de Turisme Comunitat Valenciana, Òscar Jiménez.
3: Bienvenido.
2: Buenas tardes, bienvenido. I bueno, a més coneixerem un cas molt concret de l'interior de Castelló, a Llodar, on el turisme rural s'ha convertit també en una ferramenta per a mantindre

0: Una santa inclusiva de Sagunta remés avui una carta al papa Lleó XIV per a sol·licitar la seva mediació en aquest conflicte obert per l'exclusió de les dones de la confraria de la Puríssima Sang del Nostre Senyor Jesucrist. Camp de Morvedre, Sergi Beltrán.
1: En l'escrit, les impulsores de la iniciativa reclamen una paraula orientadora que facilite l'accés de les dones a la confraria i consideren difícil d'entendre que es mantinga aquest veto en una església que aposta per la inclusió i la igualtat. Blanca Ribelles és la portaveu de Setmana Santa Inclusiva.
2: És una llàstima que hàgim arribat a aquest punt, però nosaltres hem d'utilitzar totes les ferramentes que tenim al nostre abast per aconseguir la igualtat en la Setmana Santa Saguntina.
1: La petició coincideix amb l'obertura de diligències per part de la Fiscalia de València per a investigar una possible discriminació per raó de sexe i amb l'expedient que podria suposar la retirada del títol de festa d'interès turístic nacional a la Setmana Santa Saguntina.
0: La nau de la Universitat de València acollirà demà dissabte l'edició d'enguany dels Premis Samaruc, que és la que en fa 34, una iniciativa del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat. La seva presidenta, Teresa Gomis, explica que, a més dels Premis de Bibliotecari de l'Any i Bibliotecària d'Honor, s'entregaran també, es lliuraran també premis a literatura destacada en València.
3: Estos premis tenen per objectiu donar visibilitat a la nostra literatura de proximitat adreçada a públic infantil i a públic jove, i per això premiem els millors llibres de cada categoria d'autoria valenciana i escrits en valencià. Els títols seran desvelats en la gala d'este dissabte 30.
0: I un últim apunt informatiu de fa només uns minuts. L'Audiència Nacional ha decretat presó provisional sense fiança per un detingut a Alacant en les últimes hores en el marc d'una operació antiterrorista que ha tingut lloc a més a Alacant, Xixona, Torrevella i Oriola. Esports dels divendres amb Sergi López. Hola, Sergi, què tal?
4: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
0: Primer cap de setmana sense lliga, sí. Però m'has dit que tenim coses a contar, sí. Començant pel bàsquet.
4: Clar, perquè partit importantíssim. A les 8 i mitja Roig Arena, València Bàsquet Gran Canària. És un duel fonamental per a València Bàsquet, perquè anem a veure com queda, però ha de ser cap de sèrie des play-off. Hauria d'acabar segon per evitar el Reial Madrid fins a una hipotètica final, perquè encara queda eixa lluita per el títol, ambiciós play-off que arrenquen ja la pròxima setmana, crec que finals arrenquen ja el play-off en el mes de juny pel títol de Lliga ACB, i que estem molt pendents, evidentment, València Bàsquet. En clau futbolística, ahir parlàvem de l'objectiu europeu del València, però parlàvem nosaltres, no ha parlat cap protagonista, sí ho han fet en el Llevant, en esta sintonia en Onda Cero València, han pogut escoltar les entrevistes en Onda Deportiva València, les poden seguir en Twitter, @valencia, també al nostre Instagram, @ondadeportivavalencia, amb Pablo Martínez, capità del Llevant, amb Luis Castro, entrenador, sí, del Llevant, i avui ha comparegut Pablo Sánchez, president del conjunt Granota, que ha parlat del que serà o el que ha de ser el mercat este estiu.
5: Lo que tenemos pensado es mejorar el equipo. Siempre cuando termines una temporada lo que tienes que intentar es mejorar, y no pensamos en nada más que en mejorar. Evidentemente el Levante es un club vendedor, tendremos que vender, va a haber ventas con total seguridad. Afortunadamente, como decía también al principio, el equipo y la plantilla se ha revalorizado muchísimo la atención, y eso es bueno para el club. Entonces, pero nuestro objetivo es mejorar el equipo para el año que viene, si Dios quiere, no pasar estos apuros que hemos pasado.
4: I no repetir errades del passat, amb dos notícies clau, no? Ixe superàvit econòmic, encara abans de les vendes, per tant és una molt bona notícia després de 5 anys de pèrdues, i que no es ven la secció femenina. Estaven negociant per a vendre el Llevant femení, club pioner del futbol femení a Espanya, juntament amb l'Espanyol i l'Atlètic Club, pues la secció continuarà dins del Llevant Unió Esportiva, i que és una excel·lent notícia. En Villarreal també tenim notícia en forma de continuïtat, perquè Carlos Romero acaba la seua sessió amb l'Espanyol, torna a casa i renova fins al 2030. Crec, Víctor Frank, bona vesprada.
6: Què tal? Bona vesprada. Fins l'any 2031, anunciat en el dia d'avui el Villarreal, que lliga el futbolista que arriba de la seva sessió a l'Espanyol i que apunta a ser un jugador especialment important al llarg de les properes temporades en el conjunt groguer. I a més, en Vallecas, Íñigo Pérez ha anunciat en el dia d'avui que dins el Rayo Vallecano s'espera que a meitat de la propera setmana el Villarreal anunciï la seva contratació com a tècnic de cara a les properes temporades.
4: Gràcies, Víctor, i d'entrenador a entrenador, perquè s'acomiadava Eder Sarabia de l'Elx per sorpresa i a ball de noms, però no acaba Bragarnik de decidir-se per cap d'ells. Felipe Canals, bona vesprada.
7: Buenas tardes. Se prevé que la próxima semana comiencen las conversaciones de Cristian Bragarnik con los distintos entrenadores que hay encima de la mesa. Todavía no ha habido contactos con ninguno.

a la primera divisió per a que tinguem 5 equips valencians la propera temporada. La contarem a Edu García el proper diumenge així al Radio Estadio de Onda Cero. Us deixem ara amb la informació de la brújula. Bona vesprada, adeu.

0: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
1: En Onda Cero, La Brújula, Rafa Latorre.